0: al Marsch Our Director, divisau pel jubilar Augustin Candinas de Mont per festival de Rudien siu 90 anniversari. Wusstet leis RTR las gratulaziuns al venderdis als 28 duest. E oz vainus regalau in scadiola de RTR, telefonau per ella o Anita Strimmer de Zernetz, ella o gratulau de Leonora Minch, madame mein de Zernetz, per siu anniversari.
1: Ja, wir sind de gratulare Leonora Minch. Ella complesse oz 82 anz. I te la gewiss tot el bun.
0: De la scadiola asce pia Leonora Minch de Zernetz salagra quai a cajun de siu 82 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adossas en las lingias de telefon aviartas, se vos en conoscis se ti che festivesse natalezi al dededots als 28 duest, vos gratulassus budienda quella persona 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per gratular live tier RTR de jubilaras a de jubilars.

0: Lorin, kun Is It Love. Anus mirain, ti chastes la grada las entradas del bon engedina de dots. A quai è el Fabio Lehner de Zernetz, che festivesse 22 ons cordiala gratulazion. A con quai zela a fin l'emission de las gratulazions del 28/2/2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tots els jubilares e de tots els jubilars de dots. Per me zai tiams de di a dia. Miu nom è Angela Hendry. Givis de vos vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì, da RTL. Con scovridas...